0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

El Raval i espais que només apareixen en el mapa de qui vivim aquí. L'Àgora Juan Andrés Benítez, Metzineres, la Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu. Són llocs comunitaris que sostenen la vida, refugis davant la calor, l'especulació, la violència i l'abandonament institucional. Espais on es menja, es cuida i s'aprèn. Espais que necessitem per organitzar-nos. I precisament per això, avui, la ciutat que buida els barris els amenaça. Des de Miau, el programa de Raval Rebel, i no només Raval Rebel, sinó també d'aquí s'apunti, a Contrabanda FM, conversem amb qui lluita per ells. En aquest cicle estiuenc d'entrevistes, sabrem per què el Raval està en joc en la defensa de cadascun d'aquests espais. Gràcies per escoltar. Comencem.

0: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estem a Miau, el programa de Raval Rebel·lí, qui s'apunti, perquè últimament se'ns està... Estem ampliant equip, tenim a la Marta amb nosaltres i som la Marí i jo, Ricardo, al micro. I avui hem convidat a bibliotecàries de la Biblioteca Sant Pau, Rosa i Àlex, de Sant Pau i també de Defensem Biblios, que és del que ens parlaran avui. I tenim de públic a la Clara, també. Hola, Clara, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Llavors... Anava a fer una broma, o sigui, ja anava a començar amb les bromes de la lectura, la no lectura i tal, però no cal. Però sí que m'heu dit que vosaltres llegireu perquè esteu una mica nervis i millor llegir. És així?
1: Sí, una mica.
2: Sí. Si ens posem nerviosos, potser acabarem llegint una mica, per no deixar-nos res.
0: No hi ha problema, però abans de començar, una cosa que segur que no teniu escrita. Què tal, com ha anat el finde?
1: Molt bé.
2: El finde molt bé. L'hem aprofitat.
0: Molt bé, perfecte. Estem començant aquest cicle de programes amb una pregunta que pensem que és molt, molt bonica, que és com si els oients i nosaltres mateixes aquí a l'estudi tanquem els ulls, com descriuríeu l'espai per a algú que no hi ha estat mai?
1: Doncs la Biblioteca de Sant Pau, no sé si la coneixeu, està al cor del barri del Raval, a l'entorn dels Jardins Rubió i Lluc, que són uns jardins que hi ha entre el carrer del Carme i el carrer Hospital, en un edifici històric del segle XV, que va funcionar com a hospital fins a l'any 1926. La biblioteca és un espai tranquil, però potser no tan silenciosa com altres biblioteques, perquè hi passa molta gent i hi passen moltes coses. L'edifici és com singular, perquè és un edifici gòtic del segle XV i... La coberta és volta de creueria i a l'exterior de la biblioteca hi ha uns jardins, com he dit, i compartim recinte amb altres espais, com la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de Medicina, el Teatre La Perla, Diàlegs de Dona, Acadèmia de Farmàcia, etc. I com has dit, la nostra biblioteca té dues sales. La sala infantil, que... és per infants de fins a 14 anys i famílies, i la sala d'adults.
2: Sí, i més enllà de l'espai físic, ara ens estava descrivint també la Rosa, hi ha com una mena d'extensió de la biblioteca, podríem dir, que serien els jardins de Rubió i Lluc, que estan just al costat de la biblioteca, i allà s'hi està duent a terme un projecte que es diu Llegim al Jardí, molt interessant, que primer havia de durar uns pocs mesos, però al final com que ha tingut èxit i veiem que s'està dinamitzant l'espai molt bé i la gent s'hi va acostant, s'ha ampliat més, de moment té continuïtat, i és un espai amb tauletes, cadires, no? I llavors la gent allà pot asseure's, trobar-se, parlar més amb veu alta, que potser la biblioteca és un espai més de silenci, i en aquests jardins és més doncs, un espai comunitari, on poder llegir una revista tranquil·lament, agafar un llibre, també s'hi fan, de tant en tant s'hi fan escacs, i un taller de costura, també, que és una iniciativa bastant interessant. I també s'hi fa intercanvi de llibres.
0: Després parlem de diferents usos de la biblio. Entres, hi ha una espècie de doble porta. La primera porta té una reixa, la segona és a vidre, veritat que sí? I llavors se t'obre un espai bastant ample, que a la dreta tens lavabos i les màquines per fer... L'autoprèstec. I a l'esquerra tens tota una exposició de diaris i revistes. Sí. Darrere hi ha gent asseguda.
2: Sí.
0: Hi ha bastanta gent a la biblio.
1: No? Molta.
0: Molta.
1: Molta.
0: és bastant important. Llavors... L'oient s'ha d'imaginar un espai amb molta gent.
1: Amb molta gent.
0: Amb molta gent. I després, més endavant, doncs, tens a la dreta el taulell vostre.
2: El primer taulell.
0: O sigui, el primer taulell.
2: Només entrar ja et trobes el primer taulell, no? Que és així com per fer una mica d'acollida als usuaris.
0: Sí. I jo, com on vaig normalment, és al fons, quan he hagut de treballar o estudiar, no? Que allà sí que hi ha com unes taules més d'estudi o de dormir, també, segons qui les vulgui utilitzar. I
2: endolls, també molt important, a la nostra biblioteca, com per carregar els mòbils. L'espai dels endolls està al final.
0: I té una llum càlida, diria?
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Estic fent aquí com una espècie de juego.
1: També tenim dos espais amb ordinadors on es poden connectar a internet i fer ús d'aquest servei. Sempre està ple, també. Quants ordinadors tenim en total?
2: Tenim com uns 18, crec.
1: Impressora.
0: Jo crec que això ja ens dona com molta informació de quin tipus d'espai és la biblioteca, no? Que de vegades és que sembla una tonteria, però aquesta cosa d'anar a la descripció del detall és molt útil. Llavors, en aquest sentit, la biblioteca no és un lloc de préstec de llibres, o no només, ja heu dit alguns usos, no? Com els del jardí, però què passa a la biblioteca més enllà de la lectura i del préstec de llibres?
2: Doncs això, o sigui, més enllà del préstec de llibres, que també és important, perquè també és una biblioteca molt de pas, o sigui, gent d'altres barris també venen a deixar, a retornar llibres o a fer reserves. És un espai molt d'ús d'internet, molta gent que no té internet a casa seva acudeixen a la biblioteca, i també molt d'informació i acollida de, per exemple, ens demanen per fer cursos de castellà o català, informació d'on estan les oficines d'atenció al ciutadà, tema d'ajudes. Tenim una educadora social també a la biblioteca i també fa una mica aquesta funció d'acollir de la gent que necessiti més un servei social.
1: Sí, bueno, intentem ser un punt de referència per qualsevol tipus d'informació que una persona pugui necessitar.
0: I a part d'això, la programació com a biblioteca, més de, no?, que es fan grups de lectura.
2: Grups de lectura que tenen molt d'èxit, sempre estan plens. Contacontes també, que tenen bastant d'èxit a la sala infantil. Què més?
1: Doncs ara a l'estiu participem al projecte de Raval Estiu Educatiu, en què cada any s'ofereix als casals d'estiu del barri una programació comunitària i gratuïta d'activitats. Perquè els participants dels casals d'estiu tinguin oferta. I també s'està fent als estius un programa que es diu A l'estiu Barcelona t'acull, que consisteix en l'organització de diferents activitats durant els mesos de juliol i agost per joves entre 14 i 18 anys que hagin arribat a la ciutat recentment, amb l'objectiu de que puguin fer una inserció a la ciutat, doncs, més satisfactòria, just abans de que comencin el curs. I es fan activitats lúdiques, se'ls ensenyen quatre coses de català, així com bàsicament.
0: D'això se'n desprèn que la biblioteca és un lloc prou important pel barri.
2: Doncs sí, veiem que és com això, que la gent de vegades té la idea d'una biblioteca que és només de vaig a buscar un llibre de forma gratuïta, però acaba sent com un motor cultural molt, molt important, doncs, per això, pels clubs de lectura, que no només és a un club de lectura, la gent no només hi va perquè li interessa aquest llibre, sinó també per socialitzar amb altres persones, que creiem que és molt important. Hi ha molta gent que viu en soledat, que necessiten aquests espais també per relacionar-se amb altres persones, i sobretot fer-ho d'una forma gratuïta en una ciutat on sembla que tot s'hagi de pagar, no?
1: Sí.
2: I això, o sigui, és un motor cultural i social també.
1: I vinculant-nos sempre amb el territori, no? Perquè treballem, fem els nostres clubs de lectura, però també fem clubs de lectura amb casals de gent gran, amb altres serveis o entitats del barri, i sempre tenint aquesta idea de que la biblioteca no és un espai tancat, sinó que és obert, i sortim de la biblioteca tot el que podem per estar en contacte amb la població i amb el barri.
0: Que guai. Quant temps porteu treballant vosaltres en aquesta biblioteca?
2: Jo porto un any, només.
1: Jo?
2: La Rosa és més veterana.
1: No, sis, crec que cinc o sis.
0: I on estàveu abans?
1: Jo a Trinitat Vella vaig estar 6 anys, o 7.
2: I jo estava al Guinardó, 3 anys. Diferent, no? Cada barri té la seva idiosincràsia. No? Mm. Per exemple, divendres passat era la festa major del barri del Raval, i als jardins es va fer un sopar comunitari, i sempre intentem també participar de totes aquestes activitats per sortir una mica fora de la biblioteca, que és, potser seria la nostra zona de confort, i cada cop intentem sortir més del nostre espai.
0: Perquè preguntar de no saber, hi ha diferents rols dins de les biblioteques, de treballadores que es dediquen a coses diferents, entenc que sí.
1: Sí.
0: Quins són aquests rols? O sigui, entenc que hi ha bibliotecàries,
1: sí.
0: Hi ha referents a diferents coses, m'imagino.
1: Sí, hi ha persones referents de, més de temes de col·lecció, persones que es dediquen més al treball comunitari, persones que estan més a la sala infantil. Nosaltres, com som poc personal, hi ha persones que fem més d'una d'aquestes tasques, però hi ha persones que fan tasques com més...
2: De comunicació també, no? Les xarxes ara són bastant importants i llavors també ens hi dediquem. El que sí que fem una mica en col·lectiu és l'acollida a la gent del barri i als usuaris, ho fem entre totes.
0: Vale.
2: Això sí que no...
0: Que guai.
2: No ens ho dividim, vull dir, qualsevol taulell...
1: Sempre estem atenent al públic.
2: Sí.
0: Bueno, la intro està hecha. Ara la gent ja sap una mica de què va la Biblio Sant Pau i lo fantàstica que és. No sé, Clara, tu alguna cosa a afegir així fins ara? Què tal van anar les festes? Com van anar, el divendres, què tal va anar?
3: Va anar molt bé. Sempre és un plaer i un honor compartir espais comunitaris amb la biblioteca, perquè realment és el que deia la Rosa i l'Àlex també ho ha anat dient. Tu podries pensar que la biblioteca és un edifici que només fa vida de portes cap endins i realment, almenys... El barri del Raval sempre va de portes cap enfora i posar la cultura també a l'espai públic és una gran tasca i això és una cosa que la Biblioteca del Raval fa moltíssim, s'ho creu de veritat i acosta la cultura a persones que estan en situació de carrer, a persones que segurament no tenen el català com a la seva llengua materna, tenen una especialitat a la biblioteca que són els mons àrabs, vull dir, com trobaràs llibres en altres llengües, tindràs àrab, tindràs bangla, tindràs urdu, vull dir, tindràs molta varietat i és molt important que hi aneu. Jo també sóc superusuària i són les meves amigues també, vull dir que...
0: I otra pregunta antes de... Perdón. Ai, que se m'ha ido. Ah, sí, que has dit lo de cosir.
2: Sí, mira, això ho explicarà
0: millor. No, perquè crec que
2: això és dins de l'espai dels jardins. Hi ha un taller de costura un dia a la setmana, pot ser?
3: Sí, és que aquesta activitat l'ha fet jo. I una mica neix de la idea d'intentar buscar un espai on poder trobar qualsevol excusa per fer normalització lingüística. Aleshores, aprofitem molt que als jardins hi ha moltes persones que estan en situació de carrer i que fan molt ús d'aquest espai per intentar oferir una activitat manual que serveixi com a excusa per aprendre català, perquè ens expliquis com ha anat el dia, perquè de cop i volta et fas una bufanda xulíssima que te l'emportes cap a casa, no? Com aquesta cosa de també la llengua oral també és una part molt important de la cultura. Aleshores treballem molt amb això i redirigim molta gent també cap a la biblioteca.
0: I és en plan ganxillo? És en plan...
3: Fem ganxet i mitja per tots els nivells. Podeu venir, si voleu, els dijous de 6 a 8.

0: Bueno, bueno, bueno, estamos aquí. Estábamos hablando de un tema muy importante, que es una de les raons per les quals us hem convidat, que és que esteu defensant l'espai d'alguna manera, no? Les bibliotecàries estan en vaga. Per què s'està fent aquesta vaga? Això, com seria la pregunta inicial pels oients, però també com afecta això al servei que rep el barri, no? Una mica...
1: Sí, una mica per situar-vos. A les biblioteques de Barcelona estem fent vaga indefinida des del 26 de maig. Ha tingut un seguiment massiu, sobretot el primer mes. O sigui, ara la cosa ha anat decaient una mica perquè ja portem molt de temps, però sobretot al començament i durant un mes, mes i mig, va tenir un seguiment supermassiu. I també volíem dir que és important dir que en aquesta lluita per defensar els nostres drets no estem soles i que hi ha altres sectors de l'Ajuntament de Barcelona que també estan fent vagues i s'estan mobilitzant des de fa fins i tot més temps que nosaltres, com són les oficines d'atenció al ciutadà, serveis socials, les escoles Bressol, que és de 0 a 3 anys, i tots els apartats dels serveis de feminismes de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a les biblioteques, les nostres reivindicacions són històriques i també n'hem afegit de noves. Fa molts anys que estem denunciant la gestió nefasta del Consorci de Biblioteques de Barcelona. El gerent del consorci i la cap de recursos humans no estan per res al costat de la plantilla i estan gestionant les biblioteques com a aparadors per beneficiar el govern de torn, que en aquest cas és el del PSC. Si voleu us expliquem una mica les reivindicacions, la llista és llarga.
0: Endavant!
1: Mira, per començar, una cosa que per nosaltres és molt evident, i potser els usuaris ho han vist o no, és que cal més personal. O sigui, les biblioteques cada cop estem obrint amb un horari més extens, cosa que ens encanta, perquè es pugui donar el màxim de servei a la ciutadania, però el que no estan fent és ampliar les plantilles. Veureu que en moltes biblioteques hi ha taulells buits, on no hi ha ningú, i en definitiva el que necessitem és més personal. Les plantilles estem sota mínims i això no només ens afecta a nosaltres en el nostre dia a dia, sinó també a les persones usuàries. Denunciem també un... Ah, això ho explicarà la Rosa. És que ens vam dividir
0: una mica. Ha habido gestos aquí en el estudio.
2: Sí, també denunciem la supressió d'un servei que pel nostre barri i per la nostra biblioteca era superimportant, per totes ho és, però crec que per la nostra especialment, que és el servei del suport informàtic, que teníem una persona, totes les biblioteques, dos dies a la setmana, ajudant a fer temes informàtics a les usuàries. I deu fer cosa d'un any que aquest servei va desaparèixer sense cap explicació. D'un dia per l'altre nosaltres ens vam trobar que ja no teníem aquesta persona i fins al dia d'avui no tenim cap notícia de què ha passat. Després, per altra banda, també tenim a nivell de personal, tenim horaris que no permeten la conciliació, hi ha dies a la setmana que doblem i estem treballant més de 10 hores al dia i no tothom té garantida una tarda lliure a la setmana. Amb el nostre horari, que és bàsicament de tardes, demanem almenys una tarda lliure a la setmana i això no ho tenim. També es demana el reconeixement de la tasca d'atenció directa a la ciutadania a través d'un complement retributiu just, com tenen altres serveis de l'Ajuntament que estan cara al públic. També un protocol específic per abordar les violències. Volem també que retorni la mobilitat anual entre biblioteques. Abans podíem demanar canvi de biblio un cop l'any, ara això ens ho van treure. De fet, crec que des del 2020 o 21 que no hi ha mobilitat.
1: 2021, sí.
2: Ara ens van dir que potser això podria ser cada 4 anys, cosa que és totalment insuficient.
1: Sí, sí. I després també us volíem explicar que tenim una sobrecàrrega de feina perquè estem assumint tasques que sense un reforç no les podem fer bé. Un exemple seria, aquests últims mesos hem tingut com una allau de carnets i certificats que estem fent pel tema de la regularització extraordinària. Nosaltres estem super d'acord amb ajudar les persones que s'acosten a la biblioteca per tenir aquest certificat i aquests carnets. El que passa que nosaltres hem demanat al Consorci que per poder fer bé aquesta feina i també dedicar-nos a altres tasques de la biblioteca necessitem un reforç, mínim dues persones més que s'afegeixin als taulells per poder fer aquests carnets, també perquè les persones que venen a demanar aquests carnets no s'hagin d'esperar tanta estona i fer cues fins a fora al carrer. I el Consorci no ens ha fet ni cas i no han posat més persones per de reforç. També és important explicar que nosaltres intentem fer el millor que podem aquesta tasca d'acollida d'informació, però que també seria necessari que el districte oferís més serveis d'acollida i suport a la ciutadania. O sigui, a part de nosaltres, doncs, que reforci més la OAC i altres serveis d'ajuts i d'informació a les persones nouvingudes o del barri. I també, bé, també així a nivell general estem demanant que hi hagi més educadores socials a les biblioteques. Només hi ha 4 educadores socials per 41 biblioteques, que això és irrisori. Nosaltres, per sort, tenim la sort de que tenim una educadora social, però també pensem que l'ideal seria que com a mínim fossin dues persones per fer una mica d'equip entre elles. Mm. Una sola persona queda una mica deslligada. I també volíem dir que som a biblioteca som un col·lectiu feminitzat amb una bretxa salarial discriminatòria i que cal acabar amb aquesta desigualtat històrica.
2: També cal acabar amb la criminalització de les baixes mèdiques i l'assetjament de l'empresa Curredi subcontractada per l'Ajuntament, perquè el dia que t'agafes una baixa ja t'estan trucant demanant-te explicacions i citant-te per anar a la mútua a fer-te una revisió el mateix dia.
0: És per a matar-los.
2: I això és una empresa que ha contractat l'Ajuntament de Barcelona.
3: I també és violència al final.
2: Sí, sí.
3: Són drets laborals, penya, a la baixa. Sí. Vull dir, prou.
2: Sí.
1: Clar, és que estan qüestionant la feina dels metges dels CAPs, no? O sigui, és com sí. Tu et donen una baixa, doncs no, ningú ha de qüestionar aquesta baixa.
2: Per altra banda, denunciem les retallades de sou del personal de cap de setmana i cal deixar de menystenir i aturar la precarització del personal itinerant, el personal de suport i el personal temporal. S'inauguren noves biblioteques sense atendre les necessitats de les existents.
0: Dilo.
2: Biblioteques aparador. A la nostra biblioteca, per exemple, no s'està renovant ni mobiliari ni prestatgeries, falten taules, falten endolls, tenim molt pocs endolls.
0: Anem a això, perquè bueno, la pregunta també anava per aquí, que no és només qüestions laborals, sinó també de l'espai, no?
2: Sí, i el servei que es pot oferir, sí. No tenim ni una sola butaca de lectura. La climatització no funciona des de
0: Perfecto.
2: Fa anys. I la il·luminació no és la correcta. O sigui, cal molt més inversió en aquestes coses per donar uns serveis mínims.
0: Què vol dir que la il·luminació mínims. No és la correcta? Mira que jo havia dit lo de la luz.
1: Sí, perquè és càlida i així, però és càlida en tot el seu sentit de la paraula. O sigui, són llums com antigues que fan molta calor i contribueixen a que l'espai no es refredi prou.
0: Clar.
1: I faltaria... O una mica com abans, hi hauria d'haver com també làmperes a les taules, així com per tenir, si tu estàs fent algun treball o estàs estudiant, tenir una llum així més enfocada al teu llibre o als teus apunts, no? Això també faria falta que s'implementés. I el tema aquest de les butaques de lectura, per mi, bueno, jo quan vaig arribar a la biblioteca ho vaig veure claríssim, jo ho relaciono amb una mica com de classisme, de dir, com que aquest barri és així de gent sense sostre, no els hi cal una butaca còmoda, es pot tacar perquè potser van bruts i es pot tacar, i a mi això em sembla com un greuge comparatiu amb altres biblioteques, o sigui, al Raval la gent també pot
0: de locos, sí,
1: voler
0: sí.
1: estar còmoda llegint un llibre amb una butaca com Déu mana.
0: I tant. I és una qüestió de mínims d'accessibilitat. O sigui, no tots els cossos són iguals i les cadires no han de ser totes iguals, també. No. Com que hi ha un punt de...
3: I la climatització també és una cosa de seguretat, al final, com prevenció de riscos laborals, com tot això.
1: Sí, amb el que et posen més facilitat és tancar la sala infantil, perquè clar, allà si es desmaia algun nen quedarien molt malament, no? Llavors et donen més facilitats per tancar la sala infantil, però per la sala d'adults intenten, sempre intenten que no es tanqui, si, bueno, sempre estem així com negociant si tanquem o no tanquem.
4: I has parlat de les biblioteques com a refugis climàtics, si no sí. funciona la...
2: Sí. Tenim l'etiqueta de refugi climàtic a 30 graus.
4: No obrim prou horaris perquè la gent se pugui aixoplugar a serveis públics, no? Perquè no hi ha personal i, no? O sigui, és com...
1: Sí, i de vegades fa gairebé la mateixa temperatura fora que dins. I van fer la roda de premsa per presentar els refugis climàtics allà.
4: Sí, van fer un bombo, no?
1: L'any passat.
2: Sí, 29 graus.
0: Apurant. I com funciona la vaga? Perquè sé que durant un temps s'ha fet vaga indefinida de dissabtes, quines accions s'han fet i quin seguiment hi ha al barri?
1: Bueno, abans del 26 de maig, d'aquesta vaga indefinida, hi havíem fet dies puntuals de vaga, havíem fet aturades parcials i vam fer vagues els dissabtes també. També una mica com per, ho diem clarament, fèiem, moltes vegades fèiem vaga el dissabte per fer una mena de conciliació, encara que fos a costa de que ens traguessin bastant de sou, perquè a més tenim un petit plus per treballar els dissabtes, per cert, bastant irrisori, i ens ho fèiem una mica també com per poder conciliar i tenir algun dia més de festa. Doncs això, les mobilitzacions no són una cosa nova d'ara, venim de lluny, i el que sí que hem fet ara, a partir del 26 de maig, és un salt molt important, i és que la vaga és indefinida, ha tingut un seguiment massiu, i hem vist que la plantilla està més unida que mai. O sigui, també ha sigut com un exercici d'empoderament. La gent ens queixaven molt els equips, cada biblioteca, quan parlàvem entre nosaltres ens queixàvem, però això no ho estàvem visibilitzant, i una forma de fer-nos visibles doncs ha sigut aquesta vaga, que no és una vaga només de fer vaga, sinó que també ens hem volgut visibilitzar participant en cafetes a llocs on ens han convidat per explicar les nostres mobilitzacions, venir aquí a la ràdio, una mica fer-nos veure i això. I també hem demanat a les usuàries que si volen ajudar a la vaga i a nodrir la caixa. Hem fet una caixa de resistència perquè fer vaga també té un cost econòmic important per nosaltres, doncs hem elaborat aquestes samarretes que portem ara, que posa Defensem les nostres biblioteques, i també hem fet unes bosses, llavors la gent adquirint aquestes samarretes i aquestes bosses estan ajudant a la caixa de resistència.
2: En aquest punt, agrair el suport del local, que és un punt de venda de samarretes i de bosses, i sempre disposades a tot el que faci falta per recolzar-nos, participar en manifestacions, tenim la pancarta del local, i sempre al nostre
1: costat.
2: Apareix
1: a totes les fotos.
0: Todo el mundo sí. Tiene una pancarta hecha por Iñaki.
2: Però és molt important sentir aquest suport.
0: Sí, sí que ho és. Sí que ho és. Perquè... Perdona, Marta.
4: No, que és proporcional a la feina que feu, no? Perquè molts cops es parla de la funció pública com si no hi hagués ALBA, però totes les persones que treballem en funció pública, que ens creiem al servei públic, estem pues, bueno, no? Molt a tope, no? I molts cops no estem molt per davant del que les direccions estan visualitzant, estan projectant, no? Sí. I estan mirant-se aquests serveis des d'un altre punt de vista superllunyà a les realitats transformadores, no? I per això al local estem superfans, grupis, farem el que faci falta perquè la biblioteca per nosaltres està al mateix nivell, no? que l'Àgora, que tenia un cap nou de salut, no?
0: Total.
4: Estem en una línia que tirem aquí i que hem d'anar a per totes, si sou veïnes i veïns del barri, que feu un treball molt important. I ja està, hasta el final.
1: Mira, jo lligat amb això que estàs explicant, volíem llançar una idea que algunes persones del nostre equip ja fa temps que ens ronda pel cap, i és que nosaltres ho llancem i després si es fa o no es fa, doncs ja ho anirem veient. Que estaria molt bé que, això és una crida que fem a la ciutadania, però nosaltres també ens hi podríem implicar, algunes persones que treballem a la Sant Pau, que és que es creés al barri del Raval una plataforma ciutadana, doncs això, per aconseguir millores per la biblioteca del barri, que és la Biblioteca Sant Pau, i nosaltres també ens hi afegiríem com a treballadores i una mica com per reivindicar les millores que necessita la biblioteca, tot això que dèiem de les coses petites o no tan petites com això, doncs, que funcioni l'aire condicionat, que tinguem butaques per lectura, que la gent també tinguin alguna forma com de proposar activitats culturals més des de la ciutadania, que no siguem només nosaltres que proposem activitats, sinó que hi hagi una mena de canal com per recollir les idees de la gent, i no sé, seria interessant.
0: Que guai, bueno, ahir comptais con Raval Rebel també, o sigui que
2: gràcies.
0: El que necessiteu. Ara que, bueno, que sortia això, des de l'Àgora ens van passar una primera pregunta per vosaltres, que era, sou conscients lo molt que valoren les veïnes la biblioteca?
1: Mira, això ho hem vist justament ara en aquesta època de la vaga. Jo m'he quedat bastant sorprès. Jo sí que m'imaginava que algú molt puntualment ens donaria suport, o sigui, gent que ja te'ls imagines polititzats i així, però a nivell general hem tingut molt de suport de totes les veïnes de diferents edats, i això nosaltres sí que ho tenim clar. Ara ho tenim encara més clar perquè la gent ens ho ha fet arribar. Qui no ho té tan clar, doncs, és el que dèiem, no? És els de dalt, no? que es diu, però els de dalt són gent concreta. O sigui, és l'Ajuntament, gerència, recursos humans, tota aquesta gent és el que dèiem. Veuen les biblioteques com un mer aparador, una forma rentable per ells de donar-se autobombo, de mantenir els seus sous desorbitats, perquè això amb la vaga ara ho hem estat dient, quins sous desorbitats cobren la gent que estan a dalt de tot. I nosaltres ho tenim clar i nosaltres hi posem voluntat. El que passa que ens falten recursos, ens falta poder negociar, millorar les nostres condicions, no només les nostres condicions, sinó la dels usuaris. O sigui, va molt lligat les nostres reivindicacions laborals amb els drets dels ciutadans que tenen dret a tenir un espai públic que funcioni bé.
0: Jo tinc una última pregunta abans d'anar a un poc de musiquita, que l'he rescatat d'abans. Clar, porteu aquestes samarretes que dèieu, fantàstiques, que se poden comprar en el local, i posa "Defensem les nostres biblioteques". Què és Defensem Biblios?
1: Defensem Biblios, o sigui, a les biblioteques tenim un comitè d'empresa, que és com el que s'anomena la part social, no?, de qualsevol empresa. Diem empresa perquè, com que el Consorci de Biblioteques funciona com una empresa privada i no ho hauria de ser, doncs per això diem empresa. Doncs hi ha el típic comitè d'empresa, hi ha dos sindicats, que és la Intersindical i la CGT, per sort estem lliures de... Això ja és opinió meva. Estem lliures de comissions i UGT.
5: Dilo.
2: Aplauso.
1: El que passa és que això de Defensem Biblios transcendeix una mica el comitè d'empresa, o sigui, ha acabat sent, sense pretendre-ho, ha sortit d'una forma molt natural, ha acabat sent com una plataforma més àmplia, i allà ens hi hem afegit més gent. Per exemple, la Rosa i jo no estem sindicats, però fins i tot s'ha superat el número de persones que estan sindicades, i llavors ha acabat sent com una plataforma àmplia, i jo trobo que també pels sindicats també ha sigut com una forma de veure que tenen suport de més gent i que els sindicats no estan per sobre de les persones no sindicades mobilitzades. O sigui, al final ha sigut com una plataforma molt, molt democràtica de gent que volem que les coses canviïn.
0: Que guai, que guai. Vamos a una cancioncita. I després, quan tornem, us faig la pregunta de que... Bueno, la segona pregunta que ens van proposar des de l'Àgora.

0: Bueno, he avançat jo aquí una pregunta que les iba a fer després i ja han contestat i han organitzat una cosa, que és que la pregunta que ens llançava l'Àgora és si faríeu alguna cosa amb l'Àgora Juan Andrés per la seva defensa.
1: Doncs sí. Sí, se'ns ha ocorregut ara mateix que l'Àgora podria ser un espai on fer el nostre club de lectura del que estem més orgulloses, que és el Dissidències a la Fresca, que normalment el fem a fora els jardins de Rubió i Lluc, i és un club de proximitat que organitzem conjuntament amb la Clara, del Servei de Dinamització Comunitària, i ens trobem cada 15 dies per comentar lectures dissidents amb l'objectiu de fer-nos pensar una mica i intentem que hi participi sempre algú vinculat amb la temàtica del llibre que hem llegit, i si pot ser algú del barri, molt millor. Llavors, segurament podríem fer alguna cosa a l'Àgora, inclús fer un dissidències itinerant, no?, a diferents espais històrics del barri. Crec que ho podem fer, no?
2: Sí. Sí. De fet, ho hem decidit ja, no? Hem quedat que sí.
0: Esto también era una pregunta retòrica. Bueno, i ara una pregunta obligada. Quina pregunta li faríeu a Matrineres? Les tenim aquí d'aquí dues setmanes.
3: Aviam. No, una pregunta que pot semblar que està com instal·lada en el pessimisme, però que, bueno, que pot passar. I llavors, com que sabem que aquest servei està en perill, si al final tanquessin l'espai, què farien? Necessitarien el suport d'altres espais. Nosaltres, al sentir aquesta pregunta de seguida, ja hem pensat en com col·laborar d'alguna manera. Si no tenen un espai físic, doncs pot fer servir la biblioteca o el que sigui. O sigui, la voluntat hi és. Però elles, com veuen, si la cosa no va bé i al final es tanqués el servei, com veurien, com voldrien o podrien donar continuïtat a aquest espai, a aquest servei?
0: És una gran pregunta, els hi farem i nada, i escucharem a saber a què responen. Que duro, eh? De vegades la movida és esa. Anem tancant. Com pinta l'estiu a la Biblió de Sant Pau?
1: Calorós. Amb ventiladors. Pensem que hauria de ser una inversió prioritària, perquè no pot ser. Ser refugi climàtic en aquestes temperatures no pot ser.
0: I en aquest barri també, que ara just sortia una notícia, no?, aquesta setmana, que és el barri més vulnerable a les altes temperatures.
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha un viatge, crec, de 3 o 4 graus per sobre d'altres barris de Barcelona. Això és fortíssim.
3: Clar, nosaltres si a l'agost passem de 30 graus i ens veiem obligades a tancar, vull dir, nosaltres no volem tancar.

0: a les 9:30 del matí a la Ciutat de la Justícia per donar suport a dues persones, companyes de, bueno, una d'elles sóc jo, que, bueno, per explicar-ho així una mica ràpid, el 5 de juny vam intentar fer una acció simbòlica que era entrar al vestíbul de l'Ajuntament per fer sentir la nostra veu, una acció pacífica, totalment simbòlica, però ens vam trobar amb que els diferents guàrdia urbans, doncs, van decidir treure les porres i colpejar-nos a tort i a dret quan només volíem fer una acció pacífica i simbòlica. I a sobre que va passar això, que hi va haver gent directament agredida, fins i tot van estirar un dels companys i el van immobilitzar al terra. La gent es va indignar perquè el tenien immobilitzat i hi ha un vidre i llavors ho veiem des de fora i teníem la impotència de que no podíem fer res com perquè el deixessin de pagar. La gent va picar els vidres i es va escardar una mica el vidre. I llavors, a partir d'això, d'aquesta esquerda, doncs hi ha dos causes obertes, una per danys i l'altra per atemptat a l'autoritat. O sigui, a sobre que la persona va rebre, l'acusen, això ja ens han explicat els advocats, que és un mètode clàssic, no? Que a sobre que et peguen, et diuen que ets tu el que has causat uns...
1: La mordaza de manual.
0: Sí, de fet, companyes de les escoles Bressol, també hi ha com 6 noves citacions, o sigui, l'estratègia de l'Ajuntament és, doncs, desgastar-nos amb omplir-nos amb citacions d'aquest tipus, perquè llavors no ens podrem dedicar a visibilitzar les nostres lluites.
1: Bueno, anem amb una última pregunta que era obligatòria, i que potser esteu farts vosaltres de que us l'hagan, però teniu alguna recomanació per a aquest estiu d'algun llibre? Alguna lectura?
2: Sí, sempre tenim recomanacions. Jo recomano un llibre que m'acabo de llegir, que és a Un metre quadrat, de la Llucia Ramis, que aborda el tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i també a Mallorca, perquè ella és mallorquina, i està molt bé perquè fa una mica de crònica periodística per entendre com hem arribat fins aquí. I amb un fil conductor autobiogràfic passant per tots els pisos en què ella ha viscut. I, bueno, m'ha agradat molt. Està molt ben escrit i és... bueno, està molt bé. I el recomano a tothom.
1: Que bien.
0: I jo volia recomanar un llibre que no és una novetat, és un llibre bastant bé del 2014, no sé si ho sabré pronunciar, que es diu Adeu a Lady Belle-Gueule, no sé en francès, a Lady... s'escriu Belle-Gueule, i és un llibre que és, bueno, és una novel·la autobiogràfica de l'autor, que es diu Eduard Luis, i és un llibre que relata, doncs, la infantesa de l'autor en una ciutat mitjana, o sigui, no és un entorn rural, sinó que és una ciutat mitjana de la perifèria de París, i en un entorn marcat per la pobresa, el masclisme i sobretot l'homofòbia, que és la que pateix directament l'autor, i parla també, doncs, del procés vital que suposa fugir d'aquesta ciutat i anar-se'n a una gran ciutat com París per poder acceptar-se i sobreviure.
1: Clara.
3: Vale, jo no recomanaré un llibre, jo recomanaré una autora, que és la Montserrat Roig, perquè és la meva autora preferida, i justament la Montserrat Roig té una cita que diu que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, que crec que casa molt bé com amb el que estàvem dient avui, i que cada vegada que des de l'administració i des del poder s'intenta buidar espais de cultura pública, lliure i gratuïta per tothom, el que estan intentant és justament que quedi en mans de les empreses privades. I que cada vegada que tu, amiga, que ens estàs escoltant, vas al Cosmocaixa, el que estàs fent també és participar de blanquejar tots els desnonaments i totes les mandangues que blanquegen aquestes grans empreses. La cultura ha de ser pública, lliure i gratuïta per tothom, perquè és el nostre dret. Per tant, defensem les biblioteques cada dia, i a les nostres amigues també.
1: A tope. Moltes gràcies, Clara. Marta, què? Quina recomanació?
4: Jo no faria una recomanació, jo faria una petició, ja que tenim bibliotecaris especialitzats, que ens falta molta literatura, crec, o referents, si pogués ser també novel·lada,

0: sobre com es fan les vagues. Perquè saps què passa? Que jo és la pregunta que m'he quedat avui, no? Costa un esforç molt gran muntar una vaga. Tu te queixes, tu no funciones, però confies en que t'escoltaran, després és que no, després vas al sindicat, després no has estat mai sindicat, no tens experiència. I la gènesis de com, no? Perquè les vagues no... Bueno, no sé, no? Clar, sentim la vaga de la canadenca que vam aconseguir, la jornada de 8 hores... Claro, però les persones érem nosaltres, així com a nosaltres, gent com a nosaltres, no? Que fa aquests canvis, no? I necessitem tenir una bibliografia de referència, jo us la demano, per lo menos al nostre barri, de que hi haurà una bibliografia de històries de les persones que fem vagues per transformar les coses.
1: De fet, hi ha un llibre que ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo l'autor, però el títol sí que el sé, que és Cómo ganar una huelga.
0: Exacte, que, sí. Per exemple...
1: que de fet ara estem intentant, hem fet una crida que totes les biblioteques l'adquireixin pel seu fons i es diu directament així, sí. Com ganar una huelga. Animem a la gent que demani aquest llibre. També molts dels nostres companys també l'estan agafant en préstec com per entendre una mica com funciona aquest pols que sembla impossible amb l'administració, amb el poder, que sembla que sigui impossible guanyar una vaga, però... Sí,
0: exacte,
1: si ens hi esforcem,
0: exacte,
1: i ens unim,
0: no?
1: Es pot guanyar.
0: Que ha passat, no? Amb la vaga dels mestres, que de sobte sí que fa una irrupció, però és molt difícil fer això. I jo demanaria en algun moment si poguéssim tenir el llibret dels vaguistes de les biblioteques del nostre barri, comptada per vosaltres, sisplau, necessitem... Ei, al local fem fanzins, o sigui, és igual una cosa petita, com... Això per mi seria una de les, com ara, del cicle de
2: dissidències
0: de
2: la fresca.
0: Aquesta té que ser una lectura.
3: Lo queremos leer en septiembre.
4: Jo també per l'estiu. Recomano, que no és un llibre, però hi ha una autora que és la Dolors Marín, que és la meva amiguíssima, sí, que a més ella fa com molta feina de revisionisme històric de dones llibertàries i de dones anarquistes que han encapçalat molts moviments a la nostra ciutat, que potser no t'expliquen com es fa una vaga, però sí que t'expliquen com s'han fet vagues anteriorment al nostre barri, i crec que també és molt xulo poder-ho revisitar.
0: Exacte, Dòria.
1: Mari, ens ho apuntem.
5: Yo voy a recomendar el último que leí, que fue un libro de Sergio Ramírez y se llama Estás en Nicaragua, que es un poco un recorrido de la revolución sandinista antes de que se transversara todo, y al menos en mi caso fue como... No sé, es esperanzador ver cómo las cosas sí estaban funcionando en un momento y cómo recuperar esa idea un poco también de otra época que se hacía de otras maneras, y ver, aunque no esté saliendo también ahorita en Nicaragua necesariamente la cosa, decir, en algún momento sí salió bien, o salían cosas bien, y pues se puede recuperar.
3: Pues voy yo, ¿no? Porque doncs jo, amb això que sortia, no?, de com ganar una huelga, i jo vaig llegir un llibre fa uns anys que es diu La dinàmica de la revuelta, publicat per Virus Editorial, i que és de l'Eric Hassan, i que et planteja com moltes situacions diferents en què hi ha hagut revoltes, revolucions i tal, i el que et fa entendre és que no hi ha una fórmula, diguéssim, sinó que la revolta sempre sorgeix de baix, al final, i que es construeixen la mateixa lluita, que no hi ha una fórmula ahí de decir, venga, va, ¿cuál es el ABC para montar una cosa? I és, bueno, a mi em va agradar molt com per desmuntar mites de vanguardisme polític, i a mi em va, sí, crec que és una bona referència. És ensayo, i a veces el ensayo fa una mica de mandra l'estiu, almenys a mi. Entonces, como novela, Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Ya está.
4: Ay, es la millor, m'encanta.
3: Bueno, después de esta lleugeresa final fantàstica, no? Després del... ens acomiadem. Convidem a l'assemblea de Rebel Rebel, que la fem cada dimarts a les 6:30 aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és a Reina Amàlia número 38, baixos. Ara farem dues assemblees més aquest mes, però després ja tornem al setembre. Fem dos passes de cine d'un documental fantàstic, que és Els 11 del Raval, que el va produir ara el 3CAT, i que el documental, està ben fet, no és que sigui superfantàstic, però el que és fantàstic és poder pensar sobre una cosa que va passar al barri el 2008 i que és gravíssima, com van empresonar 11 veïns del barri pel fet de ser musulmans, dient que volien atemptar contra el metro de Barcelona, i era tot mentira. I han aconseguit entrevistes amb el jutge, amb l'advocat, amb el fiscal, entrevistes que no podries veure si no fos gràcies a aquest documental, la cruesa i la banalitat i lo random en el sentit de que te toca porque eres una pieza que tienen que meter en la cárcel, no porque sea random, de random no tiene nada, hay un objetivo muy concreto.
5: Y recordar que el divendres també al matí en la frente de la Ciutat de la Justícia.
3: Exacto.
2: 9:30.
0: I no ens podem oblidar, recordeu que hi haurà actes tot el cap de setmana pel 90 aniversari de la Revolució. Vale? Tothom a Can Batlló, dissabte, el diumenge a l'Àgora.
1: Ah, doncs justament d'aquest 90è aniversari a la biblioteca hem fet fa dos dies hi ha una exposició, només entrar a la biblioteca, sobre aquest aniversari de la Revolució Social.
3: Seguiu a Defensem Biblio, seguiu a Rebel Rebel. Moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Merci a vosaltres.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
1: Diumenge a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer en Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Prou soroll, silenci. El soroll mata. Todos los seres vivos necesitan tres cosas para poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Me vigilan hombres que no tienen cara, no tienen sombra, no tienen forma. Parto de la base de que quieren que piense, pero que piense según sus normas. Parto de la base de que mi presencia estorba.
1: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: separadas, nunca serão separadas.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.